Bueno, aquesta és la primera cançó que varen fer. Ja fa molt d'anys, és molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla Entrevenida.

Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament el miraves creixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.

il sol matinero, le storie del serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, ella veus al moratge, escoltes des del llit les sirenes del port.